L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: world has moved again since then.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Down. There's a rumor, baby.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

milions de síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra, rodo molt món.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

past i entre d'altres que ho sento, però ja mai viuràs detectar un caminet que m'allunyi del grup o una ombreta tranquil·la on desapercebut estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el pla indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan seguros. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats i en disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: Comencem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb unes temperatures que estan sent elevades a aquestes hores del matí, sobretot a tot el litoral i prelitoral, tant central com gironí, amb uns núvols que són més espessos, sobretot a les Terres de l'Ebre. Amb un matí que serà assolellat, tot i que tindrem la presència al Pirineu i també per Ponent, bandes de núvols als prims que ens deixaran aquest cel molt més enterbolit. I a la tarda els núvols seran més compactes, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu central i oriental, però aquestes nuvolades seran inofensives. I amb un migdia que tornarà a fer calor, o molta calor, sobretot a Ponent i a la Vall de l'Ebre, on esperem arribar una altra vegada a valors propers als 41-42 graus, valors que no són normals per l'època de l'any.
1: I arran d'aquestes temperatures tan elevades, els agents rurals activen també avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 comarques, a 34 municipis, d'un total de 10 comarques, són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell,

0: La Noia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perillar l'incendi també està activat a 356 municipis més de 32 comarques. I en successos, el jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. I en cultura, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop ha convençut un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, els colors de la gira. I en els esports, en futbol, el Girona, la segona divisió, buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.
1: Permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar d'aquesta calor són el Priorat del Segrià i la Ribera d'Ebre, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alcalde, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 d'aquest pla Alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis de 32 comarques. I en successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest passat dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. La titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i també per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. I en plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per, segons diu, no perdre la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de

0: Diguem, Nogueras, que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I en aquest sentit, la consellera espera que el govern espanyol de Pedro Sánchez sap que haurà d'oferir alguna cosa per convèncer Junts. Així mateix ha reiterat a Junts que a Catalunya hi ha un clam a favor del finançament. Romero ha insistit a aprovar aquest nou model al Congrés abans d'acabar l'any perquè entri en vigor al gener del 2027. I en els esports, a segona divisió, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:15 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Timon torna a estrenar un hit sardanista a Premià de Mar. Hola, com esteu? Comencem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Marc Timon torna a estrenar un hit sardanista al 53è aplec de la sardanada Premià de Mar aquest darrer dissabte d'agost que escoltem el Cuplejant. Aquest és el programa 503 i tenim més titulars. Aquests darrers dies també hem viscut estrenes de la Flavi Olaire, Bàrbara Ardanuy i del tenorista Carles Llopart, que recuperem també el programa. La sardanada de Balaguer arriba aquest octubre amb estrenes de Pitu, Chamorro i Anabat i un pregó de benvinguda. I l'activitat sardanista es dispara el proper cap de setmana per la diada de l'11 de setembre. Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i cobla amb la formació local i Arnau Tordera durant la seva festa major. I el cor de cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Sabrem quins són. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquest cap de setmana passa per Premià de Mar al Maresme, i així us ho expliquem.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que us hem de parlar del 53è aplec de la sardana de Premià de Mar, organitzat pels amics de la sardana de Premià, d'aquest dissabte a la tarda i a la nit, perquè hi va haver-hi una estrena de Marc Timón. El compositor de Castelló d'Empúries ha tornat a crear un altre hit sardanista que s'estrenava a Premià i que ja ha sonat a certes places, com per exemple aquest dilluns a Santa Coloma de Farners, un tema que es titula La teva pell salada. Una sardana que va interpretar la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona aquest 29 d'agost a Premià, en un aplec on també van participar les cobles Juvenívola de Sabadell i també la Marinada. I la sardana està dedicada a l'aplec. I com pot ser que es tituli així La teva pell salada, aquest títol que sembla doncs ben romàntic, no? Doncs bé, ens expliquen que és per les nits xafogoses i salades de l'aplec que fa que tinguis doncs la pell ben salada. Anem a escoltar aquest nou tema de Marc Timón que escoltem aquí per obrir el Coplejant d'aquesta setmana. Això és La teva pell salada, de Marc Timón, a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

Això era La teva pell salada, la nova sardana de Marc Timón. I Timón no és l'únic que ha estrenat en els darrers dies, perquè la flabiolaire de la Flama de Farners, Bàrbara Ardanuy, també va estrenar a Santa Coloma de Farners la setmana passada una sardana que es titula Aixopluc Celestial i que els sardanistes doncs, van poder escoltar en aquesta penúltima ballada del cicle d'estiu de Santa Coloma de Farners, que precisament aquesta setmana ja s'ha acabat. És de Bàrbara Ardanuy, l'escoltem a càrrec de la cobla La Flama de Farners en la gravació de l'estrena d'aquest mes de a Santa Coloma, Aixopluc Celestial.

i de Bàrbara Ardanuy. Amb aquesta xupluc celestial repassem una altra estrena que es va estrenar la setmana passada a la Festa Major de Tordera, i és la del tenorista tordarenc Carles Llopart, que després de la seva llarga estada com a músic i estudiant a Londres ha tornat a Tordera i ha estrenat aquesta sardana que es titula 50 anys, fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat La Nostra Dansa, l'entitat sardanista de Tordera, que, recordem-ho, vam explicar la setmana passada, va ser la pregonera de la Festa Major de Sant Bartomeu d'aquest any, i per tant, doncs, també ha tingut aquesta estrena d'un compositor local que a més és exdansaire de la colla antaviana dins de l'entitat. Anem a escoltar-la, és 50 anys, fil del temps, en la gravació que em va fer a la Festa Major de Tordera, la Cobla Bisbal Jove. I tanquem així aquesta secció dilatada de les estrenes.

0: Això era 50 anys Fil del Temps, una estrena de Carles Llopart.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I més enllà de Premià de Mar, aquest cap de setmana hem tingut altres actes sardanistes, com per exemple l'aplec de Peralada, que es va celebrar diumenge, la 53a edició d'aquest aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Mil·lenària. Va ser al Parc de la Coromina i el va organitzar l'Ajuntament de Peralada. Escoltarem una sardana dedicada a Peralada, però seguim amb aquest repàs. Peralada encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Aquesta setmana passada ha estat la Festa Major del barri de Sants a Barcelona i la Federació de Carrers. Festa Major de Sants va organitzar una ballada de sardanes al carrer de Vallespí de Baix amb la cobla La Llobregat. Una ballada que ens va deixar imatges ben multitudinàries en aquest carrer del barri de Sants a Barcelona. Les podeu trobar a les nostres xarxes socials. I dimecres passat les sardanes van tornar a la plana de l'Om de Manresa, al Bages, dimecres de Festa Major. No s'hi havien fet sardanes des que Nova Crida va cessar la seva activitat sardanista i el grup d'entitats Punt Manresa va agafar-ne el relleu. La cobla va ser la Cobla Sabadell. I segueixen les ballades del cicle de sardanes a Calella fins al 13 de setembre. Durant la ballada d'aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista de Calella hi va portar a terme altre cop el curset de sardanes amb una trentena de participants. Aquest diumenge hi va haver la Cobla Ciutat de Granollers. I com dèiem, escoltem la Peralada de Josep Serra, una sardana que és una oda d'aquest compositor al seu poble. És de l'any 1926, té 100 anys aquesta sardana i és preciosíssima. L'escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins i la podem trobar enregistrada en diversos discos. Nosaltres avui agafem la versió que en va fer la Cobla Montgrins al concert de Nadal de Calella del 2016, ara farà 10 anys. L'escoltem.

0: Això era Peralada, de Josep Serra.
1: Obrim el taló.
0: I aquesta setmana us expliquem al Cuplejant que la sardanada de Balaguer comptarà aquest any amb dues estrenes, de Pitu Chamorro i de Nevat, i un nou pregó de benvinguda. Se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre. El programa arrencarà divendres 2 d'octubre amb el pregó de la sardanada dedicada a enguanyar Pau Casals. Coincidint amb aquesta efemèride, l'acte comptarà amb la participació del divulgador David Puertas i servirà per recordar la relació del músic català amb la sardana i la cobla. El pregó es farà des de la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer. El pregó comptarà també amb l'espectacle Socarrel de la ballarina Núria Argilés. La jornada de divendres continuarà amb una exposició que repassa 75 anys de cartells de els concursos de colles sardanistes de Balaguer coincidint amb l'aniversari d'aquesta tradició. La mostra inclourà una selecció dels cartells més destacats del Trofeu Ciutat de Balaguer de Sardana Esportiva i també presentarà el cartell d'aquest any obra de Verdú, Flavià Boleda. A la nit arribarà un dels plats forts del programa, la revetlla de la sardana de la plaça del Mercadal amb la Juvenívola de Sabadell, una cobla que enguany celebra el seu 50è aniversari. La proposta començarà a les 10 de la nit i convidarà el públic a ballar sardanes. Dissabte 3 d'octubre les activitats començaran al matí amb la Ruta de les Fades, una proposta guiada per l'Oficina de Turisme de Balaguer que homenatja l'escriptor i cineasta Josep Carner Ribalta i la seva obra Les Fades de Murmur. La ruta sortirà a les 11 del matí de l'Oficina de Turisme i tindrà una durada aproximada de 80 minuts. Al migdia, el pati dels Escolapis Vells acollirà Arnau Tordera amb Sirènia, una proposta que revisita la vanera i la cançó de taverna des d'una mirada contemporània. Es tracta d'una preestrena en petit format d'una nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània de Manresa. I a la tarda, la plaça del Mercadal serà l'escenari de la triple ballada de la sardanada amb 5 hores de sardanes amb les cobles Mediterrània, Sant Jordi i la principal del Llobregat. L'activitat també inclourà sortejos i un concurs de colles improvisades. La programació de dissabte es completa al vespre amb saxo, cobla i cabaret de Mercè Martínez i Jordi Paulí al Teatre Municipal amb la cobla Mediterrània. Anem a escoltar Les Fades de Hollywood, la sardana que Marc Timon estrenava l'any passat a la sardanada de Balaguer i que aquest any doncs, tindrà el relleu amb Pitu Chamorro i també que s'estrena d'Anna Abad. Escoltem-la, aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timon i tanquem aquesta secció d'Obrim el Taló.

0: Això era Les fades de Hollywood, de Marc Timón.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: I és que l'activitat sardanista per l'11 de setembre és molt elevada. Hi ha programades una cinquantena de ballades a tot Catalunya entre els dies 10, 11 i 12 de setembre per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. És un dels moments de l'any que representa un pic de facturació per les cobles i és perquè pràcticament la totalitat de les formacions que estan en actiu treballen amb més d'una actuació en aquestes dates juntament amb Sant Jordi o també Sant Joan. Podeu consultar totes les ballades de la Diada a la web de Som Sardana. Nosaltres fem un recull d'aquesta segona, d'aquesta meitat de setembre. Comencem a dimecres 9 de setembre perquè a 6:15 de la tarda a Solsona hi ha concert de sardanes i música per a cobla de Festa Major, amb la principal de la Bisbal. I dimecres que ve també a 8:15 del vespre hi ha doble ballada de Festa Major també a Solsona, amb la principal de la Bisbal i la juvenil ciutat de Solsona. Dijous 10 de setembre, a les 8:69, aplec de la Sardana de la Garriga, vigília de la Diada Nacional de Catalunya amb les cobles Sant Jordi i Joaníbula de Sabadell. I l'11 de setembre, divendres, aquest any cau a les 11, hi ha, per exemple, concert amb la cobla i banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes a Vidreres, o també a les 11 hi ha 6:15 de la tarda, 48, aplec de la Sardana de Masroig amb la cobla Mirant Font. Divendres 11 de setembre, també a les 9, hi haurà concert amb la cobla Mirant Font. Concert de sardanes, jotes i cançons de les Terres de l'Ebre a Bot. I dissabte 12 de setembre arriba el 27è aplec de la sardana de Sant Andreu del Palomar a Barcelona amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà a partir de les 5 de la tarda. També dissabte que ve a les 7 hi ha el 5è aplec de la sardana del Fes a Ponent amb les cobles La Principal de Llobregat i La Mil·lenària. I diumenge 13 de setembre, aplec de Santiga Santa Perpètua de Mogó de la plaça de Santiga a partir de 2:11 i a les 4 de la tarda amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Diumenge acabat també a les 11:41, concurs de colles satanistes de Tàrrega amb la cobla Tàrrega. I diumenge que ve també a 62è aplec ara sí de la sardana a les 11 i a les 4 a Sils amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada Mediterrània i la principal d'Olet a la pista coberta de Sils. Diumenge també a les 6, concert a Jafra amb la cobla, la principal de Llobregat, i el tenor Guillem Batllori, presentat per una servidora a la plaça Major, a la plaça del Castell. I diumenge que ve també hi ha el 77è concurs nacional de colles sardanistes de Tarragona amb la cobla Maricel a partir de les 6 de la tarda. També el 14 de setembre, dilluns, Festa Major amb un concert de cobla amb la cobla Mongrins a partir d'un quart d'una del migdia a l'església de Sant Pol de Sant Joan de les Abadesses. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 37è aplec de la sardana de Bellpuig, que arriba diumenge que ve, dia 13 de setembre, a les 12 i a 6:15 de la tarda, a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb les cobles Mongrins, Vents de Riella i Bellpuig Cobla. Anem a escoltar la sardana Bellpuig de Festa d'Antoni Saladrigues. L'escoltem des del 2001 i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Això era Bellpuig de Festa, d'Antoni Saladrigues.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I tenim més notícies destacades. El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Aquests compositors són Bernat Giribet, Anna Campmany, Lluc Bonal, Carles Prat, Joan Magraner o també Marc Timón. Totes aquestes obres es podran escoltar en un concert estrena al Petit Palau de la Música el proper 20 de juny del 2027. Encara falta, per tant, a les 12, però podeu ja anar-vos apuntant a aquest concert, del qual ja n'hi ha programes. Hi podran escoltar obres, per exemple, de Rafael Ferrer com Res no és mesquí o també de Josep Prenafeta, molt lluny d'aquí, entre d'altres obres, i a més aquestes noves estrenes. D'aquesta manera, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana vol impulsar la recuperació de la sardana coral convidant aquests joves compositors, l'anomenada Generació C, a interessar-se pel ritme de la sardana, per la lluminositat de la tenora o també per la melodia mediterrània que tant, diu el Palau, ens identifica. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i cobla. La cobla juvenil Ciutat de Solsona col·labora amb Arnau Tordera per programar Cobla Fusió dins la Festa Major de Solsona. Serà aquest divendres 4 de setembre a Solsona en el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent. L'organitza conjuntament la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l'Ajuntament amb la col·laboració de l'agrupació de geganters de Solsona. El concert té com a protagonista Arnau Tordera, la seva guitarra i el vocalista del grup Obès. És la primera part del concert, és l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica, i a la segona part la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Albert Fontelles, oferirà un recorregut pel repertori musical de la Festa Major. Anem a escoltar un dels temes amb els quals Arnau Tordera ja va arranjar per aquesta guitarra elèctrica. És una obligada, originalment de tenora, però ara l'escoltarem de guitarra elèctrica, que és de Ricard Viladesau i no necessita presentació. És S'arroncadora, i tanquem així els breus d'aquesta setmana.

Això era Sarroncadora, de Ricard Viladasau, en la versió d'obligada de guitarra elèctrica per la Cobla Sant Jordi i Arnau Tordera.

0: l'hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició del Coplejant, que és especial perquè és l'última d'aquest darrer any. La setmana que ve comencem temporada, que per nosaltres és una mica continuació de sempre, perquè sabeu que no ens aturem mai, però diguéssim que avui podríem dir que es tanca un cicle. Hem començat al setembre, és època de canvis. Sembla que durant l'any, doncs, diem, ja tenim temps per fer les coses, però a partir del setembre, com que ens queden ben pocs mesos per tancar l'any, doncs hi ha unes energies diferents, eh? La gent va més ràpid, passen més coses, és una època que personalment doncs m'agrada moltíssim, anem a gaudir-la. Nosaltres tanquem aquesta edició amb una sardana que es titula El meu setembre, de Carla Santiago, i que nosaltres avui doncs agafem una mica el sentit d'aquesta sardana per acomiadar-nos de tots vosaltres. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeteu arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia, el món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons anuncia el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de fins a 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. A més, el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis més de fins a 32 comarques. I en successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda aquest dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport i prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I seguim amb successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. I en plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per no perdre una finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I seguim amb més política, en aquest cas en educació. La consellera Esther Niubó ha demanat als sindicats canviar el to per avançar i ha descartat derogar el decret de la inclusiva, com demanen en aquest cas el sindicat professors de secundària. En una entrevista a La Vanguardia, Niubó ha assenyalat que no creu que la derogació i que el sistema creu que el sistema ha de ser inclusiu i garantir la igualtat d'oportunitats, però que no s'ha de posar el pes només a fer que sigui inclusiu i que es necessita una conversa pública. I en els esports, en futbol, el Girona busca avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón, el partit aquesta tarda a partir d'1:45. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en...
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Els hi proposo un viatge molt especial. Imaginin per un moment que som a la platja del Portbó, sentint el llescat de les onades, la flaire del ron cremat i el caliu d'una nit d'estiu. Ens endinsem en la història viva de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, però ho farem d'una manera diferent, jugant amb les paraules i els records. Avui obrim l'abecedari de grups de Calella. Com funciona aquest viatge? Hem repassat les lletres de l'alfabet per recordar els grups que han fet gran l'escenari any rere any. Com que en moltes lletres hi ha més d'un grup i s'hi amaguen grans formacions, he fet una tria molt especial a cada lletra i sonarà el grup que més vegades hi ha actuat. Com que de cada grup ja he parlat de la seva història més d'una vegada, em centraré a fer un petit comentari de les vegades que hi han participat. L'objectiu és que com més formacions hi escoltem, millor. Preparin un bon lloc, que comencem tot sintonitzant la lletra A, tot perquè s'escolti la música a cau d'orella. Abans de tot, els diré que les dades de participació dels grups estan extretes de la web havanerescalella.cat. I ara sí, som-hi!
1: Sons a cau d'orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: Amb un total de 9 participacions, la primera el 2006 i l'última aquest 2026, tot i que amb els cremats hi van actuar a la prèvia que es feia al Passeig del Canadell. Estem parlant del grup Argeu i d'ells escoltarem aquest tema que porta per títol El mar.

Hem escoltat del grup Arjau al mar amb la lletra A, continuem, i ara amb la B, un grup emblemàtic i molt estimat a Calella, i varen participar en 9 ocasions, sent el seu debut el 1982 i el comiat el 2016. Un any després, coincidint amb el seu 35è aniversari, plegaven, deixaven els escenaris. Estem parlant del grup Bergantí i escoltarem una peça que no la varen enregistrar. És d'aquelles capturades en directe d'una actuació que varen fer el dia que la varen estrenar. Porta per títol Em torna boig l'Empordà.

Em torna boig l'Empordà. A tots ens torna boig l'Empordà i sobretot els que hi vivim. Però el grup Bergantí amb la lletra B. Continuem i ara amb la lletra C. El fundador del grup, Ortega Monasterio, va ser un dels impulsors de la cantada i el grup hi va participar amb 8 cantades, la primera el 1969 i l'última el 1995. Són Cavall Bernat i escoltarem aquesta sardana, habanera, marxa, Cavall Bernat.

Bé, diguem sardana habanera. Potser queda més bé aquest cavall Bernat que hem escoltat amb cavall Bernat. Direm que els seus components hi van participar amb varis grups a la cantada. En Càstor Pérez, en Portbó, Duet i l'Empordanet. En Fonso Carreras, en Portbó i Duet. Tots dos, amb aquest grup, la primera va ser el 1997 i la darrera el 2001. Un total de 4 vegades. El duet, i del duet escoltarem Dels teus ulls o Dels teus ulls una mirada.

Càstor Pérez i Anfonso Carreras hem recordat el duet que, com els deia, va participar 4 vegades a la cantada de Calella. Creat per amenitzar la cantada amb les actuacions prèvies que es feien al passeig del Canadell, fins que el 2003 varen pujar per primera vegada a l'escenari del Portbó, i l'última serà aquest 2026, acumulant un total de 9 participacions. Ells són els Cremats i els escoltarem amb un gènere que els agrada molt fer, com és el so cubà, amb aquest El Cuarto de Tula.

grup Els Cremats amb El Cuarto de Tula. Continuem, hem fet la lletra E i ara toca la F. Una única participació a la cantada de la família Trap catalana, amb la mare Mercè i els seus fills Mercè, Marc, Marta, Oleguer i Oriol. Els sabadellencs varen actuar el 1992 amb una única participació, com els he dit. Ells són la família Picarol i escoltarem aquest tema que porta per títol Sortim a la mar.

Hem escoltat per la família Picarol, coneguda també com la família Trap Catalana, aquest tema que porta per títol Sortim a la mar, de composició d'Antònia Vilàs. Una altra formació que malauradament no tornarà a pujar als escenaris de Calella. Els fundadors i germans Carme i Lluís Maria Nubiola fa temps que ens varen deixar. Només dues participacions, la primera el 1975 i l'última el 1998. Recordem el grup Gavina amb aquest tema que porta per títol Gent de Benet.

Hem escoltat aquesta cançó que fa referència a la gent que canta havaneres, tot recordant el grup Gavina. De la G a la H. No sé el motiu perquè aquest grup de cubano-catalanes no surt a la relació de formacions, tot i que varen actuar només i de moment l'any 2018, però en el llistat de grups no hi formen part. Són les Habaname i escoltarem un dels temes que varen interpretar a la seva actuació a l'any 2018, Los Palmares de Cuba.

0: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
1: Déu-n'hi-do la interpretació que ens ha fet el grup Habaname d'aquest tema popular Los Palmares de Cuba. De la H passem a la L i els diré que és el grup que va fundar en Càstor Pérez juntament amb altres cantaires. Va participar en 4 ocasions, la primera el 2006 i la darrera el 2018. Trobem components que van participar també en altres formacions: Xavi Junama amb Ànfora i Porbó, Lluís Bofill amb Porbó i Pere Molina amb Peix Fregit. Ells són l'Empordanet i escoltarem aquest tema de composició musical de Càstor Pérez, La Habana se llama Elena.

han recordat l'empordanet amb La Habana se llama Elena. De tots els grups participants i que ja han deixat els escenaris, aquest és l'últim. Va ser el passat 2025 quan van anunciar que ho deixaven. Tot i que no fa gaire, van fer la cantada de comiat. Tres vegades i als anys 80, el primer el 1985 i l'últim el 1989, varen ser les seves participacions. Escoltem Mar endins amb aquest vals mariner que porta per títol Catalans de la Costa.

Catalans de la Costa, el que ens han interpretat el grup Mar Endins. Tot i que el nom és individual, es considera com a grup. Tot això que els he explicat és un xic enrevessat. Ha tingut 5 participacions, el debut el 2015 i la darrera el 2025. També va estar a la prèvia al Canadell amb Cubacán. És Neus Mar, però sempre s'ha presentat com Neus Mar Group. Per això l'hem inclòs com a grup. De fet, aquest any no hi participa per la rotació, però els anys que venen segurament tindrem Neus Mar Group al cim de l'escenari del Portbou. I escoltarem una de les cançons d'aquelles que ens va sorprendre a tots. És aquesta de la Clara Bonfill, Què t'ha dit el mar, i en la Neus Mar acompanyada d'aquestes excel·lents veus que t'emocionen com els sents cantar. Són les joves veus del mar.

0: dit que quan algú canta una havanera, els peixos ballen i la lluna somriu. Les veus il·luminen l'horitzó i les onades es gronxen al compàs. Perquè les havaneres et toquen el cor i et mouen l'ànima.
1: I jo li he dit al mar que cada vegada que canti una havanera tindré un pensament per a tu, que volarà fins més enllà de les estrelles.

De la cantadeta en varen sortir les joves veus del mar i la Neus Mar, juntament amb aquestes veus, va fer un treball discogràfic i també varen participar en diverses cantades, entre elles la de Calella de Palafrugell, amb aquest Què t'ha dit el mar. Continuem, i després de la N, la O. Hi varen participar tres vegades als 70. La primera el 1971, l'any que es va estrenar El meu avi per al grup Els Barrufets, i l'última el 1975. Això va ser la primera època que va durar fins al 1989. La segona va arrencar el 2017 i esperem que hi tornin a participar. És el grup Oreig de Mar i escoltarem un tema de composició pròpia i que parla de la platja que ells hi varen començar fent la cantadeta de l'escala, la platja del Còdolar, amb el títol de Platja de Còdols.

Hem escoltat el grup Oreig de Mar amb Platja de Còdols. De l'O a la P. Aquí podem fer servir la frase típica Contigo empezó todo, i han participat des dels seus inicis, excepte i no reconegut per ells l'any 2012 que varen participar l'endemà, i també a l'actualitat amb la rotació de grups. Una altra típica, no hace falta decir nada más. Són el Porvó, i anem amb aquest tema que es va estrenar amb motiu de la 50a cantada, el Salang de Calella.

tot i que aquest tema, com es va presentar, es va dir que seria un dels habituals juntament amb la vella Lola i el meu avi, de moment només es va interpretar per el 50è aniversari. L'hem escoltat per al grup Porvo. Tenim aquí una component femenina, la Núria Berengueres, que ha participat a part d'aquest grup amb Ultramar. Aquesta formació va actuar a Calella en 4 ocasions, sent la primera el 1979 i la darrera el 1991. És 4 veus i escoltarem a ritme de rumba aquest 3 amors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons les actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha el nivell 3 activat per perill d'incendi a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'aquestes altes temperatures, el descens de la humitat i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. I en plana de successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda, com diem, aquest passat dijous i ahir divendres ja va passar a disposició judicial. I encara més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva, sent preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per a tots dos detinguts. Parlem ara de política. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per no perdre així la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest mateix matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. En plana cultural, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada de totes, Superestrella. I tanquem amb els esports. En futbol, Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a un quart de 5 el València, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla a partir de les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. You can't touch this. You can't touch this.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un incendi de vegetació forestal a Tordera obliga a demanar el confinament de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa, segons han informat els bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:45 del matí a prop del camí ral del monestir al massís del Mont Negre. En un principi el foc ha cremat un autobús i posteriorment ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi que crema en línia 7. Els bombers treballen per evitar que les flames arribin a unes cases que ja han estat evacuades per la policia local. En aquest sentit, recordem que els agents rurals han activat avui el nivell 4 del Pla Alfa, precisament per perill extrem d'incendis, a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. I també hi ha el nivell 3 activat a 356 municipis de 32 comarques. Seguim parlant de la meteorologia perquè Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant l'episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Parlem ara de successos. El jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort aquest dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda aquest dijous i ahir divendres va passar a disposició judicial. Seguim amb més successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressen a presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta va acordar ahir privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. Se'ls acusa també d'abandonament de menors i per maltractament animal. A més, se'ls ha retirat la pàtria potestat dels altres dos fills que tenen en comú. I en cultura, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. I en els esports, a la segona divisió, avui el Girona busca la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 d'aquest matí a prop del camí ral del monestir al massís del Montnegre. En un principi el foc ha cremat un autobús i posteriorment ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi que ha cremat en línia ascendent i en mitjana intensitat. Al fil de tot això, recordem que els agents rurals han activat avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. Seguim parlant de meteorologia perquè Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant un nou episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar aquest llindar de calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. A més, avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat aquesta passada matinada la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28,5 graus, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. En paral·lel, l'estació de Barcelona, Can Bruixa, no ha baixat dels 26,5 de temperatura i suma així la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades. I en plana de successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort el passat dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir divendres va passar a disposició judicial. Més successos, en aquest cas els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta va acordar d'ahir privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutge, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. I tanquem amb els esports. Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a un quart de cinc el València, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla a partir de les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja el 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables, por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.

0: I avui ha volgut formar part de la família de la Terra No és Plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
1: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota. Suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cables és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
0: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? Som pares? Cony, però... Hòstia... Deixa... Tu... On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
2: M'he tret el gorro de paper de plata, perquè és que...
0: Treu, perquè...
2: Estava perdent la cobertura.
0: Va, que no ens espia ningú, home, va, hòstia, per favor. No, si
2: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny, vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
0: Sí?
2: Tu quan eres jove...
0: Bueno, ja no tan lluny, vols dir que fa tant?
2: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia l'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
0: Home,
2: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
0: Quantes factures
2: havien pagat d'SMS? Sí, anaven pessetes, encara, aquella època.
0: Hòstia.
2: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
0: Vale, vols dir el 4G? Pensava que era abans.
2: Amb el 3G. Bueno, el 3G
0: jo recordo que, jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
2: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Vale, aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt, molt, molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G. Amb els mòbils, la sensació que tenim ara.
0: Una mica això, la sensació de que ja, de que potser ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser.
2: Ah, exactament. Ja tenim molt.
0: La percepció de que ja tens... Què més vols fer, no?
2: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el similar. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G? Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba el destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Clar. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
0: No ho apreciem. Clar, ho sí que és veritat que ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar. I segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
2: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a la teva... a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministres només a tu, sinó que subministres simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el seu dia.
0: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, us en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30-40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
2: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controli la ment, etcètera. No? Sí. Ostres... A més, aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
0: També. I amb el microones.
2: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs va, això...
0: No, no.
2: Amb aquest... Però sí.
0: Sí que és veritat que recordo vagament això, no? Que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
2: Exacte.
0: I com que va coincidint el temps, va semblar com que, bueno... sí,
2: que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això, s'ha arribat a dir això. Sí, sí,
0: sí.
2: Que no sé com, després et parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit.
0: Bueno.
2: No, no, doncs mira, el 2019, això el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
0: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
2: No ho sé, com... ha sigut bastant ràpid.
0: No recordo.
2: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una... i posi l'aparell emissor de 5G.
0: I que no deu ser barat, això, tampoc.
2: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia... que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
0: Clar.
2: Va, el desplegament, aquí, per tant, és gran.
0: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, ai, ai, que me l'han posat aquí al costat... No?
2: Sí, sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
0: Sí, és veritat. Però què hi ha de veritat en això? Clar,
2: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant. Realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen... que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no. Que no hi ha una relació. Perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
0: Per tant, no és concloent?
2: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso 4 dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir unes llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
0: Clar, la ràdio, exacte.
2: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
0: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques. Sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
2: clar. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
0: Però més lluny arriba, pot ser?
2: També més lluny arriba, i tant. Perquè la ona AM pot transmetre des d'Estats Units, en aquest cas es matia, Radio Liberty.
0: Ah, sí.
2: O sigui, arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
0: Sí, sí.
2: Vale?
0: Sí, sí. Però... Sí, sí.
2: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és, és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
0: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
2: Això tenia es va punt, perdre.
0: Tenia un punt romàntic, sí. Fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, sí, és veritat.
2: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres escalats, freqüències. Diguem. Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no, no s'atenuarà. Perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. Clar, no és prou gran.
0: Passa de llarg.
2: No és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
0: Sí, sí. Clar,
2: poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és una ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
0: vale.
2: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
0: Clar, passa de llarg, claríssimament,
2: passa de llarg.
0: No la veu.
2: Passa
0: clar.
2: De llarg, no la veu.
0: Clar.
2: No la veu.
0: Clar, clar.
2: No és capaç d'interactuar.
0: Clar.
2: Amb la,
0: per tant,
2: amb les cèl·lules del nostre
0: per tant, cos. Tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
2: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència d'aquestes antenes. Si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
0: És que deixem que avancem una mica perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
3: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que, o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
0: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
3: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però, clar, pensar afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè, clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica. Això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
0: entitat
3: que sigui.
0: Entitat física, no? Clar, sí, sí.
3: Sí, sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però, clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
0: Feia
3: una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui, com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final tens una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
2: Això és la transmutació de la matèria.
3: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
2: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
0: Més quàntics, diria, no?
2: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé d'on realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
0: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta clar. És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
2: Sí, i tant.
0: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
3: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc... I us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
0: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
3: Sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin.
0: És un tema per un la Terra no és plana, això,
2: Sí.
0: El tema abelles.
2: Sí. També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
3: Sí.
0: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
2: No. Però... Bueno, espera't.
0: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
2: Sí.
0: Què més, Albert?
3: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, ja d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'n van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa, a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors, hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
2: No.
0: Això és boníssim, eh? Fregeix. Això és boníssim. O sigui...
2: Va amb una prova fregida com amb oli o air fryer?
0: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
3: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones, i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que, no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
2: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, 5G, clar. Les ones de ràdio no són ionitzants.
0: Bueno, perdona, ionitzant, o, en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant, fer-les vibrar i, per tant, escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal però no se m'escalfa. Però no has
3: sentit soroll.
0: No.
2: Soroll de crispetes, el imagina... soroll no has sentit.
0: No m'ha passat mai, això. No.
3: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
0: Per exemple,
3: davant
0: amb els macarrons.
3: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent bueno, servir el 5G hauria de ser bastant potent.
0: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer, sí, parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
3: Doncs. Ah, sí.
2: I tant.
3: Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ou del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
2: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
0: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí.
2: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
0: Ja planava.
2: Sí.
0: Però és curiós perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
2: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
0: També és veritat, segurament. Sí. Ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
2: Ah, aquí està.
0: Clar. Albert, digues.
3: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
0: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima. Bueno, en fi...
2: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
0: És màgia.
2: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
0: Sí, és així.
3: Hi ha un últim gran tema, que és No, no, tot, no, no, sí. El 5G és una eina de control del govern.
2: Oh!
0: Bueno, ostres, està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
3: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microxips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microxips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
0: Una mica, això, eh? Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim a davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sí, sí. Sense cap problema anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
2: Sí,
0: no?
2: Però fixa't una cosa, eh? Saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
0: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
2: Sí, ho he vist. Bloquegen, es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, eh? El mòbil pot enviar i rebre trucades.
0: Llavors poc deu protegir res, perquè, esclar...
2: No sé, escapes aquella protecció. Sembla
0: ja ens
2: que
0: potser
2: sí, no acaba de funcionar del tot.
0: Sí, hi ha bretxes, ja aquí. Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
2: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit, que són el gorro de paper d'alumini.
0: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
2: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Sinó que, fixa't una cosa.
0: Explica.
2: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
0: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, sí. Ni que sigui per morbo.
2: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
0: Si pots posar el mode avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
2: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. Uh-huh. De la gàbia, perdó. Això no, sí. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Mm. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Mm-hmm. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
0: A veure...
2: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
0: Val, no fa pinta
2: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. I l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
0: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
2: Sí, bueno, pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
0: Sí, clar.
2: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que sigui la d'embolicar entrepans.
0: L'altre, sí. Segurament, en fi, sí. Acaba pesant el cap i tot.
2: Sí, sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
0: Sorprèn-nos.
2: El 4G.
0: Ah, o sigui, que no serveix per res.
2: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com l'antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
3: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
2: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4... Pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
3: Home, és pràctic, eh?
2: Sí,
0: trobo que la imatge és maca, també. La família, sí, el de, per Nadal, tots amb el gorret. Molt bé. Home, això, clar, no m'atreviria a dir que no passa en algun lloc. Segur que hi deu haver alguna casa, alguna llar del sí, nostre, sí, de la geografia dels Països Catalans, que, en fi, no ho sé. Escolta, Albert, alguna cosa més que vulguis afegir amb aquest top 5 que ens has fet, tan magnífic?
3: No, era un comentari així. No sé, a mi em fascina que la gent tingui aquesta obsessió per entendre aquestes coses a mitges i després fer-ho servir com li dona la gana. És com si ara jo m'inventés més o menys com funciona l'embragatge del cotxe i intentés vestir alguna teoria al voltant d'això. Potser no cal que entenguis ni com va l'embragatge, si no ho necessites, ni no cal que entenguis com va el 5G, simplement fer servir el mòbil una mica també com puguis i no et preocupis tant, o almenys tampoc et dediquis a fer servir el propi mòbil per veure gent estranya explicant coses estranyes.
0: Ja, arrel d'això, últimament vaig sentir la teoria d'un escriptor, ja ho recuperaré, no recordo, que deia alguna cosa així com que la humanitat ha avançat gràcies a l'estupidesa i no gràcies a la intel·ligència. De fet, deia alguna cosa així com la immensa majoria dels humans, pràcticament la totalitat, no té ni idea de com funciona el telèfon mòbil, no? I bé que el fa funcionar. Per tant, escolta, no cal saber-ne, efectivament. Vull dir, estic d'acord. Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de La Terra No És Plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
4: Hola, què tal? Com anem?
0: Com estàs?
4: Doncs molt bé, aquí. Bé.
0: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
4: Sí, bueno. Bé, sí.
0: Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
4: No cal, per què?
0: No cal, no? També
1: tens raó. Amb el vent potser se'n va, es desvia.
0: Potser se'n va. Clar. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
4: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
0: Ja no feia falta abans.
4: No, ja era d'abans.
0: Ja venia d'abans.
4: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
4: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant en relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret, un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
0: Una antena? Un barret d'antena?
4: No, un barret ràdio.
0: Ah, ostres, no sé.
4: Sí?
1: A veure.
4: Sí, és normal, ara em sembla...
0: Un barret ràdio són uns cascos, no?
4: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
0: Ah,
4: clar. O sigui, per tots ara sembla normal portar... Bueno, portar una ràdio portàtil potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no? Un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... Ja està d'un smartwatch. Podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
0: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que s'han quedat tots els foscos, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
4: Bueno, jo vaig anar al cotxe.
0: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital i també
1: digital.
0: Problemes, eh?
4: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I és, es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla em sembla que els porten, ho porten així.
0: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
4: Sí.
0: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
4: Pues per... Anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles. No? Clar, la idea era... Sí. Que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
2: Ostres, això sona un grup de música.
4: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
0: Radiohead, no, era els Radiohead cara bé.
4: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
3: barret. S'ha perdut això, és una pena.
4: Sí.
0: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
3: Sí.
4: Portar barret.
3: Bueno, les dues coses.
4: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
2: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
4: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, a l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
2: No, local.
4: Bueno, emetia amb AM, i bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
3: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot...
0: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
4: Sí, justet, perquè...
0: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
2: Calla que no ho porti,
0: Potser ho porta.
2: Ojo,
0: Hem de preguntar.
2: Sí.
0: 32 quilòmetres.
4: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? L'hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
4: Sí,
0: ja.
4: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament, això sí, bàsicament, era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Hohenflitsch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té una empresa de crear, doncs, coses per festes.
0: Què et porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa... Curiós,
4: doncs, té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb... Aquells de galena, no? Aquells...
4: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors sí. Era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars, i és molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si és una vàlvula, a veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
2: Per tant, podem dir... S'escalfen que no vegi.
4: Exacte, bueno, això és un altre, que a part s'escalfen...
0: Aquest, sí,
4: bueno,
0: aquest sí que et fregia sí, el cervell, aquest. Sí.
4: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
0: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
4: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I, per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però, a més, amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Sí,
4: eren
0: sí.
4: Mobles. Per tant, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies portar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però, clar, va funcionar? Òbviament, no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altre, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I, clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant, semblaven dues antenes. Per fer una idea, també era com... Sí?
0: Un armatoste guapo,
4: maco, un marciano. Maco. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè, si no, les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs, clar...
2: Com anava?
4: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
0: molt bon millor.
2: Aquelles de pila de pataca, eh?
0: Molt sí, clar, més que un aquest gear, eh?
4: Pilote. Sí.
3: I tant, exacte. I tant, i tant.
4: Bueno, i molt més que un iPhone.
0: També, efectivament. També. Sí.
4: Val,
0: veus aquest senyor?
4: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si fiques la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll, saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com sí, de fregit? Però clar, sí, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest, sí, com molt molest.
0: Es fregia el cervell també, literalment.
4: Sí. També s'ha de dir que la qualitat de so era bastant justa, comparable a una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Ah. Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest, que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
2: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
4: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cars a l'emissora, perquè si no, pues...
2: Quan et giraves ja perdies, ostres.
4: Sí, sí, sí.
0: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
4: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit en aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat
2: d'avui. Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
0: I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
3: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
4: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
0: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
4: Radio Hat, sí, Radio Hat.
0: Però com era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això?
4: El nom comercial.
0: L'home marcià...
4: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així. Era
0: el barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
4: Men from Mars, Radiohead. Radiohack.
0: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno. Doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement, res, doncs moltes gràcies, Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
5: ¡Ey! ¡Escuchadme! ¡Me había secuestrado! ¡Pero he conseguido escapar!

0: extens.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Els bombers han estabilitzat, o han donat per estabilitzat, com diem, l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
0: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
1: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
2: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen el mascreix als 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
0: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
0: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Encara més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors.
0: L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
1: I en cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
0: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, demà, el diumenge, el Barça juga un quart de cinc al Camp del València. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
0: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: I per la seva banda, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal al municipi de Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar aquest matí les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
0: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 2:15 del matí a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant de meteorologia, perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment de cara a la tarda a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és d'entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
0: Segons mateixes dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I tenim encara més dades perquè l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat.

0: el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 nits tòrrides de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades d'aquesta estació. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral, 25,9, per exemple, a Barcelona Raval, 25,3 a Mataró o 25,1 a Badalona Museu.
0: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessita del seu suport perquè tiri endavant.
1: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: El portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
3: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
1: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Defiende a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras. Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
1: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
0: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
1: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
5: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant el període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: I més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
1: Un dels dos joves que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona pròxima de l'agressió de la matinada de dimarts. Tots dos tenen diversos antecedents policials per delictes com ara robatori amb violència. Dimecres, la secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar l'internament en règim tancat per als dos joves de 15 i 16 anys, detinguts per la mort a punyalades d'un home a Manresa la matinada de dimarts. En un dels casos s'ha decretat tractament terapèutic. El mateix dia, més d'un miler de persones van fer una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per retre homenatge a la víctima.
0: I seguim amb successos. El jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
1: La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutjar derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
6: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant, jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
1: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
0: I també encara en l'àmbit educatiu, Barcelona iniciarà el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
1: En total, obriran portes 106 centres, amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
7: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
8: Els oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unión Deportiva Las Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
9: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona.
0: Aquesta que estem escoltant és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
1: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
9: És un dels equips que atresora dins del seu jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmas com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
0: Obrim ara plana local. Comencem a la Garriga, que es torna a convertir en la capital de l'esmorzar de Forquilla amb la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla.
1: Demà el poble tornarà a ser la seu de la semifinal barcelonina d'aquesta competició, que busca els restaurants amb una millor proposta gastronòmica. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
10: Per segon cop al poble és la seu d'aquesta cita gastronòmica on 7 establiments es disputen el pas a la gran final catalana en un esdeveniment que combina la competició de cuina amb un esmorzar popular. Organitzat pel grup de sanejament porcí i Como Pomona, hi participen un total de diferents establiments del territori que presenten les seves propostes per esmorzars de Forquilla. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, repassa més detalls d'una cita que promou la cuina tradicional.
11: Des de la Garriga ens van proposar acollir l'any passat ja la primera edició, acollir la final de la província a Barcelona, i aquest any també ens han proposat que la Garriga, ja que tenim aquesta tradició del porc i de la botifarra, doncs poder celebrar la segona edició d'aquest esdeveniment aquí a la Garriga també.
10: Tot plegat comença diumenge a les 10 del matí. També hi haurà esmorzar de Forquilla amb botifarra i mongeta del ganxet per unes 120 persones que s'apropin a l'espai de Can Luna a la Garriga.
0: I fem parada també a Sant Cugat, on l'Ajuntament ha prohibit circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago, Rossinyol i Santa Maria.
1: Es tracta de dos carrers molt cèntrics a la ciutat que són peatonals i per on cada dia passegen milers de persones. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. S'han instal·lat diverses senyals fent referència a aquesta prohibició. Des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
12: La mesura ha estat ben rebuda per part dels usuaris, tant els més grans com els més joves, ja que consideren que això contribuirà a augmentar la seguretat en aquestes dues vies d'una alta afluència de vianants. D'aquesta manera, diuen, s'evitaran diversos ensurts freqüents a causa d'aquests vehicles de mobilitat personal.
13: A mi em sembla molt bé perquè de vegades passen els patinets a una velocitat que pot fer caure.
14: Hem d'aprendre a integrar aquests nous vehicles de mobilitat personal, que al final poden ser molt útils, però també s'ha de saber regular. I penso que a més és un carrer residencial on pot haver gent gran, gent més vulnerable.
15: Normalment acostumo a anar amb el meu gos i passen molt a prop i clar, hi ha vegades que dic, doncs poden fer mal al meu gos, em poden fer mal a mi, que és una mica incòmode estar tota la zona pendent, sobretot a un carrer que és peatonal.
12: La mesura, segons apunta el govern local, vol millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. Afegeixen que estudiaran de quina manera la policia local ha de continuar fent tasques de conscienciació a la ciutadania, més que no pas posar multes als usuaris d'aquests patinets.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb Castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
1: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
16: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vellencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
17: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
16: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la Basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la Basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
0: Parlem també de música, perquè Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial.
18: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que...
1: En un Palau Sant Jordi ple de gom a gom i amb un ambient molt calorós, a les 9 en punt es va aixecar la cortina que amagava l'escenari on Aitana oferia el primer dels seus 4 recitals a la capital catalana. La posada en escena amb 3 pantalles de grans dimensions simulava una habitació blava coincidint amb el títol del seu darrer àlbum i també de la mateixa gira. La cantant catalana va desplegar un gran espectacle on no van faltar cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop va convèncer un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, que són els colors de la gira.
0: Són les 2:20. Anem a parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem avui parlant de futbol femení perquè el Badalona Women s'ha imposat per 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la segona jornada de la Lliga F. El gol l'ha fet Maria Llompar al minut 88. El partit disputat a la Dani Jarque ha acabat fa només uns minuts. Connectem doncs en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Mònica Martín, bon dia.
20: Bon dia, com esteu? Doncs sí, exactament, en aquest tram final és quan s'ha marcat aquest gol amb una assistència meravellosa de Paula Sánchez cap a Maria Llompart. A la mitja part, de moment, el Badalona anava dominant bastant a nivell de possessió, però és que amb els canvis que s'han fet s'ha tornat un revulsiu i el Badalona ha trobat aquests espais per poder fer aquest gol que els hi fa endur als 3 punts. Ja de cara a la setmana vinent, a la jornada 3, Badalona viatjarà a Eibar, a Ipurua, i tindrem un nou enfrontament on esperem també que el Badalona es pugui alçar amb aquests 3 punts.
0: Moltes gràcies, Mònica, i apuntem doncs aquesta victòria del Badalona Women en aquest primer derbi català de la Lliga F d'aquesta temporada 2026-2027. Seguim a la Lliga F perquè per la seva banda el Barça jugarà contra el Sevilla a 8:45 del vespre a Terres Andaluses.
1: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha lloat les qualitats d'aquest Sevilla.
21: Cada partit és diferent perquè el rival et proposa coses diferents. No vam tenir aquí un partit la jornada de Bogotà, el tenir fer amb un equip que va venir a jugar força directa, un equip que es va tancar bastant a camp propi, i aquest cap de setmana juguem a fora, no a casa, juguem a camp del Sevilla, i juguem contra un equip alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, un equip que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: A banda de la Lliga, el Barça femení ja coneix els seus rivals en la fase Lliga de la Lliga de Campions.
1: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, al Bayern de Munic, al París, a la Roma, al Servet i al Kogge.
0: I del futbol femení ens n'anem al masculí. No deixem de parlar del Barça, que s'enfronta demà diumenge a partir d'un 4:45 contra el València.
1: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Hansi Flick s'ha referit a aquest partit en la roda de premsa prèvia al duel contra el València.
22: En veure el partit d'ahir, jo crec que el Real Madrid va jugar bé. D'això es tracta. Van tenir ocasions i al final això és futbol. Això pot passar sempre. Per nosaltres és important centrar-nos en nosaltres mateixos. El que volem és jugar amb el nostre estil de joc. Tothom ha d'estar compromès 100% amb això. Òbviament, demà serà un partit difícil. Juguem fora de casa contra un equip dur. Però és normal, no hi ha excuses. Hem d'estar preparats, però volem guanyar, clar. I no sempre és fàcil.
23: And it's not easy there. It's not easy there.
1: Per cert que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte pel partit de demà. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla.
0: De la primera divisió ens n'anem a la primera federació on avui juguen Sant Andreu i Nàstic. Els barcelonins reben l'Àguiles a Can Dragó a 6:45 i a 7:45 el Nàstic visita el Cartagena. Tenim precisament la prèvia del partit dels tarragonins des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
24: El Nàstic visita avui l'estadi de Cartagonova amb l'objectiu de sumar els 3 punts. L'equip vol encadenar dues victòries seguides, allargar les bones sensacions i buscar que el rival no el sotmeti tant com ho va fer el passat cap de setmana el Real Saragossa. Els de Xisco Campos volen millorar respecte a la temporada passada, no escatimar esforços, i sí que hi ha molt marge de millora respecte a la lliga passada en els partits a domicili. El defensa del Nàstic, Fran Gil, explica com veu l'equip en aquest inici de lliga.
25: Estava molt tranquil amb el treball que habíamos hecho, teníamos muchas ganas de demostrar lo que teníamos y el juego que sabemos hacer. El nivel que dimos el otro día, mínimo tenemos que igualarlo porque la competición va a ser muy exigente y tenemos que estar a ese nivel.
24: Xisco Campos recupera efectiu respecte al primer partit de Lliga. El partit es juga aquesta tarda a partir de 6:45 a l'estadi municipal de Cartagonova davant del Futbol Club Cartagena.
0: I aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona i la tercera federació.
1: Aquesta tarda jugueu bona part de la jornada de tercera. Tona, Mollerussa, l'Escala, Grama, Vilassar, Pobla de Mafumet, Vilanova, l'Hospitalet i el Martinenc Badalona. I demà diumenge i en directe a Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà.
0: Tenim precisament la prèvia del partit entre el Martinenc i el Badalona des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: El Badalona debutarà avui a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapulat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. Ara, però, arriba l'hora de la veritat pel Badalona, que una temporada més està obligat a lluitar per ascendir de categoria. El debut al camp del Martinenc no es pot qualificar ni molt menys de partit trampa, precisament perquè els barcelonins ja van demostrar del que són capaços. És cert que aquell 3-0 de fa 3 setmanes no tindrà res a veure amb el partit d'avui, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar reformant cada cop més i mostrar també l'imatge d'un conjunt compacte. Escoltem el tècnic escapulat, Genís Sampietro.
3: Juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria, llavors jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten, per tant, ens obligarà a estar molt bé i però estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
2: El duel entre el Martinenc i el Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al Municipal del Guinardó.
1: També comença la Lliga de Segona Federació Femenina. Aquesta tarda, Osca Barça C, Elx Espanyol B, Llevant B, AM i Europa Samper.
0: Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició mitja que fa possible darrere nostre a la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París.

0: creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de misteris al tren. Porto un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la Situació Conjunta de Risc d'Incendi Forestal i d'Avís de Calor Diurna per aquest cap de setmana.
3: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
3: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Anem ara a Cultura. Les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, a la primera divisió masculina, el Barça juga demà diumenge a partir d'un 4:45 al camp del València.
3: Ho farà després de la derrota del Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la Situació Conjunta de Risc d'Incendi Forestal i d'Avís per Calor Diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu, a més, que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
3: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa, per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment al matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: Per la seva banda, els bombers han donat per estabilitzat precisament un incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí, a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aèris dels bombers s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant d'aquesta meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com és el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
3: Segons dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que ha registrat Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre, a 77 de les 128 estacions meteorològiques, amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I en aquest sentit, l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28,5 graus, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: En paral·lel, l'estació de Barcelona, Can Bruixa, no ha baixat dels 26,5 graus de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara des dels 40 anys de dades. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral, com els 25,9 a Barcelona Raval, els 25,3 a Mataró o els 25,1 a Badalona Museu.
1: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè es tiri endavant.
3: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: Per la seva banda, el portaveu dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també cap a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
6: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
3: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir, els responsables d'Economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
7: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
3: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
1: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
8: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir, quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
3: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran d'aquest succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant aquest període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest divendres un home de 42 anys acusat de apallissar la seva parella a Aitona, a la comarca del Segrià.
3: Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. El sistema d'emergències mèdiques va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
1: I més successos, un treballador de 39 anys ha mort aquest divendres a la tarda en caure de la teulada d'un edifici on hi feia tasques de manteniment a Igualada.
3: Segons han explicat els Mossos, que consideren el succés un accident laboral, els fets han tingut lloc cap a 4:45 al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia. En rebre l'avís, agents del cos de seguretat catalana es van adreçar a l'indret i van constatar que l'home s'havia precipitat cap al pati interior de la casa del costat. També s'hi van adreçar efectius de la policia local d'Igualada, dues dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari.
1: I encara un apunt més, un incendi elèctric a l'interior d'un restaurant d'Arenys de Mar ha deixat un balanç de 10 afectats per inhalació de fum, tots de caràcter lleu, segons han informat els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
3: L'avís del foc s'ha rebut poc després de 7:45 d'aquest matí al carrer de Josep Anselm Claver. L'incendi s'ha localitzat al restaurant, situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes i no ha afectat cap habitatge. Els veïns de la segona i de la tercera planta s'han confinat al terrat de l'immoble i posteriorment han estat atesos per una ambulància. S'han comptabilitzat 10 afectats per inhalació de fum, tots en estat lleu i tots donats d'alta in situ.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
9: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
3: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
1: I encara en matèria educativa, Barcelona inicia aquest nou curs escolar amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
3: En total, l'obra en porta 106 centres, amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
10: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
11: Els oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió...
1: Aquesta que escoltem de fons és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
3: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona a la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
12: Altres hores dins del seu jugadors, més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la...
1: Obrim ara plana local. Parlem d'un estudi del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina, que diu que els catalans mirem el mòbil una mitjana de 2,3 hores al dia.
3: No obstant això, hi ha perfils que superen en escreix aquest temps i registren comportaments addictius amb el dispositiu, sovint lligades a altres addiccions. Un dels perfils que més preocupen en aquest sentit és el dels joves. Més detalls des de Cugat Mèdia. Sara Bella.
13: El doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències del CAP de Sant Cugat, diferencia el fet de fer-ne un ús intensiu i en fer-ne un ús compulsiu quan la persona que no pot accedir al mòbil comença realment a presentar símptomes d'ansietat d'abstinència. Per combatre l'ús o l'abús del mòbil entre els més joves, Muro té clara la fórmula, una bona base educativa i activar canvis legislatius.
14: No utilitzaré el mòbil para que el niño esté callado, o para que no me dé la tabarra. Porque si no se hace desde allí, luego ya es muy complicado. Cuando ya está puesto en marcha la adicción, o por ejemplo, adicción al juego a través del móvil, evidentemente que hay que concienciar a la persona del problema que es, motivarla, tener la ayuda y el soporte exterior, pero si queremos que esto cambie, tendría que ser desde la educación y también desde la legislación.
13: Més enllà dels joves, Muro també posa el focus en la importància de la desconnexió digital en l'àmbit laboral i en aquest sentit considera que les empreses i organitzacions haurien de fer un pas endavant amb aquestes polítiques, sobretot en càrrecs de responsabilitat.
1: Parlem ja de cultura i comencem amb castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
15: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vellencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell, ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
16: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit. Recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
15: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
1: Parlem ara de música, concretament del grup Pepeti i Marieta, que fan un punt i a part pel que fa a les seves actuacions damunt dels escenaris.
3: Més de dues dècades després del seu primer concert a Ulldecona, el grup liderat per Josep Bordés s'acomiada del públic amb un balanç plenament positiu i fets com haver actuat al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
17: Quan la gratitud s'encola per la porta, la queixa surt per la finestra.
18: Després de 23 anys de trajectòria, el grup Pepeti i Marieta diu adeu als escenaris. La banda nascuda a Ulldecona clou una etapa on la música ha estat la seva forma de vida, sumant vivències inoblidables i actuant en espais de gran format. Escoltem Josep Bordés, cantant de Pepeti i Marieta.
19: Si jo m'hagués de dirigir al Pepeti i Marieta de fa 22 anys, que és quan van començar, i li hagués de dir pues, que tocaríem a llocs tan significatius pues, com el Palau Sant Jordi, per exemple, pues, diràs que no mos ho haguéssim cregut, no? I és una cosa que ha passat. Fins i tot hem tocat també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Vull dir, hem tocat a llocs molt diversos. La vida musical mos ha portat a viure experiències molt xules i molt gratificants, a conèixer moltíssima gent, que al final és el que realment mola, i fins i tot a convertir la música en el nostre modus vivendi, no? Vull dir que la valoració, molt positiva.
18: Un projecte que, tot i els diferents canvis d'estil musical, s'ha mantingut com un altaveu de la llengua catalana i el caràcter ebrenc.
1: Canviem la música pel teatre. Una celebració col·lectiva de la mà de Califato 3x4 tancarà la 13a edició del FIT Noves Dramatúrgies.
3: L'espectacle de Cloenda tindrà lloc aquesta nit a Tarragona a partir de 2:15 al Passeig de les Palmeres. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Esteban Bove i The Gardener, membres de Califato 3x4, versionaran la cançó que Carlos Cano va fer en homenatge a José Pérez Ocaña amb la participació de la coral Bonavista Gospel Choir. Des de 2018, aquest grup fusiona el flamenc i el hip-hop per reivindicar una Andalusia moderna, popular i mestissa. A Tarragona venen de la mà del sevillà Alex Peña, que també porta aquí una escultura interactiva molt curiosa.
21: No sé si conoceréis la romería de la Virgen del Rocío, muy en la que pasan a los bebés y a los niños pequeños, los pasan de brazo en brazo hasta que tocan la Virgen allí en la muchedumbre. Y bueno, entonces he hecho ese paralelismo ahí también, partiendo de la Virgen del Rocío que tenía Ocaña, ¿no?, hecha en papel maché.
20: Del cap de setmana de FIT també destaca Manual per éssers vius dels barcelonins La Mula, que porten una escenografia vibrant i irònica al Teatre al Magatzem.
1: Seguim amb cultura amb la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha arrencat aquest divendres a Organyà amb la jornada Una llengua que canta, dedicada a reflexionar sobre el paper del català en l'àmbit musical.
3: En l'arrencada del festival hi han intervingut la cantant i actriu Marta Roure, la cantautora Roser Puigbó i el músic i percussionista Arnau Obiols. Han posat en valor el vincle de la paraula i la música i han abordat també l'abast i la capacitat de la llengua catalana per expressar-se i créixer a través de la creació musical. I també s'ha destacat el paper de la nova cançó com a reivindicació de la llengua catalana. Escoltem Marta Roure i Arnau Obiols.
22: Va ser un acte reivindicatiu en el que és la nova cançó, va ser un acte també reivindicatiu, o si més no, de continuïtat, no? De generacions que ens van precedir, que on el català era perseguit. Per tant, ara el català es viu d'una altra manera, no? Es viu com un acte de naturalitat, o així hauria de ser.
23: Fer un català m'ha portat un color, m'ha portat una sonoritat, no? I una manera de veure la vida, no? I això és la part amb què em quedo.
3: La Fira del Llibre del Pirineu, que s'allargarà fins demà, ha incorporat com a novetat l'Espai al Planell, on s'hi fan actuacions musicals.
1: I acabem al Passeig de Mar de Palamós, que es converteix avui en l'escenari de l'activitat Juguem en Català, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana Badia de Palamós.
3: Es tracta de crear un espai per a infants i adults per fer jocs i ball amb l'ús de la llengua catalana en primer pla, una proposta per potenciar el català com a eina en el joc dels infants, als patis de les escoles, a les places i també entre els amics. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
24: Ja fa temps que els lingüistes coincideixen en el diagnòstic d'una reducció progressiva de l'ús social del català, també en les franges d'edat més primerenques, malgrat la immersió lingüística a les escoles. Juguem en Català proposa revertir aquesta tendència. Jordi Salvador és el coordinador de l'ANC Badia de Palamós.
25: Malgrat els més de 40 anys d'immersió lingüística a les escoles del país, escoltem els infants i els adolescents usar habitualment altres llengües per jugar al pati o a les places. La pervivència del català com a idioma depèn de nosaltres mateixos, però sobretot dels nostres descendents.
24: La festa Juguem en Català estarà activa al Passeig del Mar de Palamós entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La mainada que hi vagi pot participar en curses de sacs, estirada de corda, gomes de saltar, xarranques o cursa de cabassos, entre altres. D'altra banda, l'associació Escampillem ensenyarà a ballar i dirigirà unes danses populars acompanyades de música en directe.
1: Són les 2 i gairebé 54 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem a la primera divisió masculina, on demà a partir d'un quart de cinc el Barça juga al camp del València.
3: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubta per al partit de demà. També demà diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: A la segona divisió, el Girona visita un quart de cinc el camp de l'Sporting de Gijón.
3: El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
0: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
1: Per la seva banda, el centre d'esport Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta davant del Còrdoba.
3: Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
4: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments doncs, jugar-los en contundència.
1: Camion d'esport, ens anem a l'hoquei herba. El campionat de Catalunya de la divisió d'honor ha disputat ja les primeres jornades amb avantatge per al júnior i el Club Egara. En categoria masculina, ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: En joc les primeres jornades del campionat de Catalunya de divisió d'honor masculina i femenina. En el grup A de la categoria masculina, el júnior domina després de guanyar els seus dos partits davant l'Atlètic i davant el Futbol Club Barcelona. En el grup 2, el Club Egara ha aconseguit una victòria davant el Polo 3-4 i Club Deportiu Terrassa i Polo empataven a dos gols. És de moment el grup més igualat. En el grup B, a la primera jornada, Polo 0, Júnior 1 i el Club Deportiu Terrassa que guanyà per 2-1 al Real Club de Polo. Recordem que en aquesta divisió d'honor femenina avui es disputarà el partit que jugaran Júnior i Club Deportiu Terrassa a 8:45 del vespre.
1: I acabem amb un apunt de futbol sala perquè el Barça juga aquesta tarda a partir d'un quart de cinc les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant del Jaén. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens. Protecció Civil ha convocat aquest matí, de fet, el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta, tant la de risc d'incendi forestal com l'avís de calor diurna per aquest cap de setmana. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió de 8-10 graus per sobre de

0: haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: D'altra banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. Defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies. Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora. En plana de successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara al Montsià ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular 2 de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. Finalment, en plana esportiva, Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió de futbol. Els blaugranes visitaran el València mentre que l'Espanyol rep al Sevilla. És tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem. L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. Protecció Civil ha convocat aquest matí per això el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta tant de risc d'incendi forestal com el d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, la Noia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 3:15 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de...

0: en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: En cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen aquesta tarda a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí. L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més a partir de les 7 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa tant per avui com per demà diumenge, quan es preveu a més que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. El nivell 3 del Pla Alfa, en aquest cas per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. En successos, els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants del 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en un camp proper a l'N420 a terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, un macrocontrol de camions de transport a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha finalitzat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies. Els Mossos han inspeccionat aquest matí un total de 35 vehicles pesants. Com dèiem, el balanç final ha estat de 15 denúncies per incompliment dels temps de conducció i descans, una denúncia per manca d'inspecció tècnica de vehicles, un investigat per la manipulació del tacògraf i un detingut

0: i on és el telèfon?
1: Mira, sortint segona porta a la dreta, puges al vuitè, baixes al cinquè, tornes a girar a la dreta i preguntes, jo què sé.
0: Ara torno

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blanc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem. L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers han estabilitzat un incendi al voral de la carretera C58 a Ripollet. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'ha obert un carril en sentit nord, però que la via acumula uns 5 quilòmetres de retencions perquè s'ha hagut de tallar la circulació durant una hora. En sentit sud hi ha un carril bloquejat i uns 2 quilòmetres de circulació lenta. L'avís del foc s'ha rebut poc abans de 4:45. Primer s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers i un cop estabilitzat el foc s'han quedat 7 dotacions per acabar d'apagar-lo. El cos ha exposat que les flames han afectat vegetació, horts i algunes barraques que hi havia a la zona. Tot plegat mentre es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques catalanes. El nivell 3 d'aquest Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. En successos, els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 8:15 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a la carretera N420, al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, una vintena de persones de diferents entitats ecologistes han protestat a Vidreres, a la Selva, en l'inici dels correbous que se celebren al poble cada festa major. Amb pancartes i un megàfon s'han situat just a l'entrada del recinte per denunciar la tortura que pateixen els animals, asseguren i assenyalen que és una vergonya que això segueixi passant al segle XXI. Per la seva banda, des de l'organització dels correbous, asseguren que no hi ha cap debat al poble i lamenten que la majoria dels que protesten no han estat mai en cap d'aquests correbous. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda i benvinguts a Vampirissados 442, l'espai de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el 9FM. Jo em dic Jordi Remolins, soc amb tota la seguretat el puto pitjor DJ del planeta Terra, moltíssima diferència, i avui començarem sentint un clàssic que es repetirà en el decurs del programa, el Bizarre Love Triangle dels New Order, versionat en aquest cas pels Commercial Breakup.

com sempre, una garantia Ennio Morricone amb aquest Rabia e Tarantella, que pertanyia a una pel·lícula dels germans Taviani que portava el nom de l'Onsenfant, que és l'Onsenfant de la Patri, precisament és un nom que no hi té absolutament res a veure. Els germans... em cardo gràcia a mi mateix, és que sóc idiota. Bé, ho comproveu, no? Els germans Taviani són els mateixos que van fer la notte de San Lorenzo, que és una pel·lícula que impactava ja des de la mateixa imatge del cartell, on es veia un individu acribillat amb llances. Semblava com... no un pinxo moruno, semblava 30 pinxos morunos, però ell era l'única carn que hi havia. Bé, no sé per què m'enrotllo d'aquesta manera, si el que segurament voleu és que posem una mica de música, no? Doncs fem-ho amb els de Back Club i aquest tema que es diu Look Like Me. Exhausted.

els suecs de Sputniks fent un surf així espaial pràcticament, una banda que va estar més de 50 anys en actiu, fins al 2019 havien aparegut els 58, o sigui que pràcticament 60 anys, que ja és una bona xifra. Hi ha altres bandes que també estan en guarismes similars, els Rolling Stones, que ja podrien anar desapareguent també. Per cert, que en el llibre d'entrevista Jorge Martínez, que estic llegint ara mateix, hi explica que en alguns dels àlbums dels Rolling Stones les guitarres no les tocaven els Rolling Stones, sinó, si, em sembla que deien Jimmy Page dels Led Zeppelin. Però, bé, això ho diu el Jorge Martínez, o sigui que ens ho creiem. O no? Els Sputniks ens portaven de Rocketman i, per cert, que el tema que hem sentit de New Morricone era Rabia e Tarantela, que abans només he esmentat la pel·lícula en la qual apareixia, però no he dit el nom de... com moltes vegades que em vaig despistar, me'n vaig per les branques i al final no sé ni el que estic explicant. Deia que els Sputniks ens portaven de Rocketman i també havia signat un tema que es deia Rocketman al gran Elton John, però nosaltres en preferim molt abans el Goodbye Yellow Brick Road, que sentim seguidament.

La banda japonesa Photogeny, que va arribar a publicar alguna cosa amb Elephant Records, algun single, i que és una formació de tombant de segle, que en aquest àlbum, Painted Kites, ens portaven aquest deliciós pop amb un tema anomenat Waiting for the Dawn. Alguns altres que també estaven esperant, en el seu cas de Moon to Rise, és els Belen Sebastian amb una de les seves millors composicions.

Els nord-americans de Macomb, Illinois, que es diuen Stabbing Westward, també ens versionaven el Bizarre Love Triangle, el segon que sentim en aquest Vampirisados 442, i que no serà l'últim, però bé, tampoc n'abusarem, tot i que és una cançó que entra tan bé que podríem posar-la eternament, aquesta i el Sensitive dels de Phil Mice. No sentirem ara el Sensitive del Phil Mice perquè sóc molt pesat, però tampoc tant. I en canvi, sí que ens en anem cap a la Sofia Comas i el Nacho Vegas, que canten a dues veus, El Amar i El Querer. Casi todo.

que ama pretende servir. El que ama su vida la da.

una mica de punk de la mà dels Heavens to Betsy, o de les Heavens to Betsy, una banda d'Olympia, Washington, que va tindre la seva repercussió a inicis de la dècada dels 90, però que aquest any ha retornat. Em sembla que he dit, que el nom del tema es deia Terrorist, a vegades el dic tres vegades i a vegades no el dic cap. Tingueu en compte que on no n'hi ha no en raja, Va, sentim una altra versió, en aquest cas de l'Eleanor Rigby dels Beatles, interpretat per Thud.

The Cream és una nova banda de Los Angeles que pren el seu nom, o podria prendre'l, no ho sé, no n'estic segur, de Cream, que és una revista bastant més irreverent que The Rolling Stone, que havia aparegut durant un parell de dècades als Estats Units d'Amèrica i que es considerava com una revista de rock and roll fundacional d'aquest tipus de periodisme. Va durar els anys 70 i 80 i fa algun temps va ressorgir. Coses que passen, que a vegades ens pensem que el paper ha deixat d'existir i només ha fet que reciclar-se durant un temps en dígits, no? Va, el tema estava prou bé, es deia Goodbye, el podia haver utilitzat al final, però com que avui estem sentint cançons, versions del Bizarre Love Triangle, doncs no em quadrava massa i crec que valia la pena de posar-la amb anterioritat. Sentim les Robertas des de Costa Rica fent una música que, bé, no l'associaries amb aquell país del centre d'Amèrica. El tema que em posarem, Everything I Want to Be...

Des d'El Dorado, el millor pop simfònic que s'ha fet mai en la puta història, l'Electric Light Orchestra i aquest Can't Get It Out of My Head, triem un so totalment identificable. Vull dir, si algú que té personalitat a l'hora de composar o de produir és el grandíssim Jeff Lynne. Triem el millor moment del 421, que crec que va ser, encara que sigui una animalada, una bestiesa, una fricada, el Material Girl versionat pels Death Metal Exhumed.

si la voleu sentir sencera, recupereu el 421. És una cosa que em va... No sé, no me l'esperava. Aprofitant que avui hem sentit unes quantes versions, que us sembla si n'ataquem una altra, en aquest cas també d'un tema molt conegut, el Carles Whisper dels Guam, versionat per Bridget Calls Me Baby.

o predicador, drincar. Treballar reparant, llogant o venent bicicletes un mes d'agost pot arribar a ser el més similar a una plaga bíblica. La gent té més temps de lleure i a molts els ve de gust posar-se sobre una estructura amb rodes i articulada per una cadena a fi de satisfer la necessitat de fer esport o simplement de desplaçar-se a més velocitat que anant a peu. Com que la feina augmenta, la gent sol tenir pressa i ni Jesucrist ni cap altra divinitat no m'han ensenyat encara el do de la ubiquitat, com a màxim he aconseguit multiplicar-me per un. I sovint no arribo, o ho faig a càrrec del cansament, del mal humor o de posar-hi més hores de les habituals. La manca de temps em va fer creure que aquesta setmana no podria predicar, però resulta que quan més escanyat vaig a l'hora de fer les coses per obligació, també és quan em trec més temps de la màniga per fer-ne per plaer. I encara ara, escriure em complau d'allò més. Mentre reparo bicicletes a l'establiment del Passeig Comte Guifré de Sant Joan de les Abadeses, he de sortir del taller de la botiga per atendre els clients. Sovint, també fora del carrer. Des d'aquell emplaçament privilegiat de la vila, contemplo, i de vegades viceversa, un pilot de gent assegut a les terrasses dels tres bars que comparteixen espai. Drinquen cervesa, combinats, orxates, aigües amb gas o sense, refrescos de cola o de fruita. Xerren, riuen, socialitzen. I jo me'ls miro i els envejo. Però no és una enveja sana, no. Perquè l'enveja sana no existeix. Llavors, entro a dins de la botiga, agafo per la cama un dels nadons que van escapar de la persecució d'Herodes i el decapito, abans de tornar a la feina d'ajustar canvis, desviadors, frens i mirar les pressions de les rodes. Gràcies a una conversa similar a les que es desenvolupen a les terrasses dels bars santjoanins i de milers de municipis similars, vaig conèixer una dada que ignorava, com de fet desconec la majoria d'aspectes de la vida, sobre el feminisme i la llei seca. Aquesta llei va prohibir durant una dècada llarga, de 1920 a 1933, la venda i elaboració d'alcohol als Estats Units. Un dels motius que esgrimia des del segle anterior la Women's Christian Temperance Union era que després de la feina molts homes anaven a les tavernes, es posaven fins, a còpia de beure destil·lats i alcohol de tota mena, i que això no només suposava un augment en la violència als carrers, sinó també les llars familiars, on el sexe femení era recurrentment agredit. L'aplicació de la llei seca va servir per atenuar el consum d'alcohol, però també va afavorir que sorgissin màfies criminals i que fascinerosos com Al Capone muntessin imperis. Algunes poblacions de l'estat d'Alaska encara ara té vigent la llei seca per evitar l'alt índex de suïcidis que registra entre la comunitat inuit. Durant les setmanes de més restricció de contacte social que va aplicar-se per la Covid-19, l'expressió de poder fer una canya ben fresqueta en un bar va convertir-se en el desig més verbalitzat que es podia sentir. Amb els establiments tancats, la gent tenia la possibilitat de beure a casa, però preferien la taverna. El cantant dels Ilegales, Jorge Martínez, havia arribat a escriure 5 anys abans de la pandèmia que el bar és la veritable pàtria amb qui pots comptar. A l'estiu, a més d'anar amb bicicleta, la gent surt i beu més que la resta de l'any. No ho fan per molestar-me, evidentment, però aquests últims dies no he deixat de fer-me preguntes com ara per què les dones tenien el poder de forçar esmenes de la Constitució dels Estats Units. Però un segle més tard sembla que a molts llocs del planeta el seu grau d'influència és molt menor. O perquè, coneixent que la prohibició d'estupefaents no n'impedeix la comercialització, continuem il·legalitzant-los i promovent no només la insalubritat d'allò que compra el jovent, i no tan jovent, i el seu tràfic. Bé, de vegades també em pregunto què ho fa que la masturbació encara sigui gratuïta. Però segur que algun fill de puta ja treballa per posar-hi remei.

Primera i penúltima bola extra, avui només en tindrem dues, de la mà del Side Shows i aquest Smoke Shows. Hauria de dir Shows, no? Però dic Shows, per què? Doncs perquè no tinc ni puta idea de parlar anglès. I espero que ho hagueu deduït molt abans que jo. Dels Do Good, segona bola extra, Humble Brag.

perquè no sigui dit que sóc un escàs, doncs va, fem una tercera bola extra gràcies al grandíssim Adriano Celentano i els seus 24.000 bachi.

Va, i ho deixem aquí perquè si no seguiria fent el programa i duraria 5, 6, 7, 8 hores i no tindria vida. Recordant-vos que els fragments de la pel·lícula que hem sentit la podeu trobar a Filmin, es diu La última parada en Arizona i és del director Francis Galluppi i apareix una actriu que dius, hòstia, Jocelyn Donahue. Va, fins la setmana entrant a...

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els termòmetres han tornat a superar àmpliament els 40 graus avui en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre ha deixat màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, o els 40,4 de la capital, a Lleida, els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre i al Marroig, també al Priorat, i els 40,2 a Torres de Segre o els 40 a Cardona, al Bages. Tot plegat mentre es mantenen alerta als plans Infocat i Procicat per calor intensa entre avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parrón, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: A més, els agents rurals restringiran demà diumenge l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques de cara a demà i es preveu activar el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. En successos, un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort avui mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. L'avís s'ha rebut a un quart de 4 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret la víctima de l'aigua inconscient i li han practicat les maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. S'han mobilitzat 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra, a més de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, també lamentem una altra mala notícia. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys que havia desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a l'N420, al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, en plana cultural, Valls i la Sagrada Família s'han unit aquest dissabte en una cita amb què la capital de l'Alt Camp ha homenatjat Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller, fent castells a l'interior de la Sagrada Família. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna que altra, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

no totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Destets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Els termòmetres han tornat a superar avui àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en el ple mes de setembre ha deixat màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, o els 40,4 a Lleida, a més dels 40,3 a Vinebre, la Ribera d'Ebre i el Masroig, al Priorat, o els 40,2 a Torres de Segre i els 40 a Cardona, al Bages. Tot plegat mentre es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i també per demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa, on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: A tot això, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, gran part del territori, i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. En Cultura, Valls i la Sagrada Família s'han unit aquest dissabte en una cita amb què la capital de l'Alt Camp ha homenatjat Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls han actuat a la Basílica, oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. El municipi ha rememorat l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la Basílica estan un damunt dels altres com si fos un castell. Escoltem en declaracions d'aquesta mateixa tarda a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
3: Per arribar amunt necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
1: D'altra banda, en plana esportiva, Barça i Espanyol juguen demà diumenge els seus partits d'aquesta jornada de la primera divisió de futbol. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble. Gran com l'estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Els termòmetres han tornat a superar avui àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre ha deixat màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40,4 de Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Tot plegat mentre es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa tant per avui, dissabte ja complert, i per demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per davant aquest elevat risc d'incendi forestal.
3: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
2: Els agents rurals restringiran demà diumenge l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill d'incendi. El COS ha activat el nivell 4 del Pla Alfa 106 municipis de 17 comarques de cara a demà i es preveu activar el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. En Cultura, Valls i la Sagrada Família s'han unit aquest dissabte en una cita amb qui a la capital de l'Alt Camp ha homenatjat Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls han actuat a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. Escoltem a Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls.
4: Per arribar amunt necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
2: En plana esportiva, en futbol, aquesta tarda victòria del Girona, segona divisió, la segona consecutiva, mentre que a la primera federació, dos partits de representants catalans, aquesta tarda Sant Andreu 2, Àguila 0 i Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Thank you.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Què va passar?
1: Que la justícia m'agafà i em farà, ai, mareta, que em farà pagar ma vida. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia.

0: Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Mongrons, la Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.
1: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Iniciem la 18a temporada del Mixtures a la veu de Sant Joan i ho fem picotejant de les diverses seccions del programa, les novetats, la descoberta, els concerts i el record. Escoltarem diversos discos, novetats publicades recentment, propers concerts i alguna calta, més d'una, descoberta. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars... I dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem!

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

Del 4 al 8 de setembre, Sant Pau de Segúries està de festa major. 5 dies per sortir al carrer i gaudir de música, tradició i activitats per a totes les edats. La Fira de Tastets, el Quinto Musical, la Gincama Nocturna, sardanes, cercaviles, activitats familiars i dissabte a la nit, gran festival musical amb Coi de Montgrons, La Masovera Barbuda, Ernest Codina i Blenc Gran. I encara més, concert i ball de festa major, vesprada de rumba, màgia, monòleg, el tradicional ball de la Maniera, festa de l'escuma i castell de focs. Del 4 al 8 de setembre, viu la festa major de Sant Pau de Segúries. T'hi esperem.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.